0: Llevaba ya un par de semanitas y nosotros con él escaqueándonos de caminar demasiado. Nos hemos ido pues a zonas que estaban de fiesta. Bueno, hemos evitado aquello de cargarnos la mochila. Pues se acabó. Josep Antoni Prats, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, sí, ya toca.
0: No, hombre, ya toca, pero ¿de qué manera? Nuestro geógrafo se ha propuesto que no solo vamos a volver a andar, vamos a volver a sudar.
1: Sí, sí, porque a més pensava, va, quan no faci tanta calor començarem a fer rutes de caminar heavy.
0: Joder, però hacía falta ir con la más grande, para empezar, con la más gorda.
1: Sí, però és que resulta que segueix fent calor. És que el que ha fotut és que no s'han anat sa calor i ja us vaig a proposar una ruta de caminar, però dic, bueno, és que potser, no sé, potser no s'anirà sa calor aquest estany.
0: En algún momento, bueno, también es verdad que también podemos aprovechar para acabar con un bañito, que esto siempre nos gusta mucho. Sí, la ruta es dura, acabar con un chapuzón, bueno, pues todavía estamos en época, a puntito de adentrar en el otoño, será mañana, pero todavía contemplamos temperatures agradables, así que nos podemos permitir una buena sudada, venga.
1: Exacte, farem això, anem a fer una ruta que pugui ser difícil, que puguem caminar bastant, que veiem paisatges espectaculars i que si volem acabem amb un cabussó a un lloc idíl·lic.
0: Me parece perfecto. Antes de nada, dices, una ruta complicada, ¿nos llevamos a los niños, a los abuelos, a la suegra o dejamos a todos y todas los que no caminen con facilidad en casa?
1: Home, aquesta és per caminar, per caminats així, per penya-segat i tal, però mira, et daré dues opcions. Et daré una opció relativament fàcil,
0: vale,
1: i una altra una mica més complicada. Vale, i així ho farem
0: para
1: que cadascú escolli.
0: Perfecto. Venga, pues tenemos dos opciones, la fàcil i la difícil. I me temo que vas a querer empezar por la difícil.
1: No, comencem per ser fàcil, però espera, haurem de dir on anem primer.
0: Ah, sí, claro, vamos por partes.
1: Anem a Cala Llentrisca, un dels llocs, i per mi, més idíl·lics de tota la costa d'Eivissa.
0: Per situar-nos, municipi de Sant Josep,
1: poble d'Escubells. Poble d'Escubells. Mira, quan estàs a Escubells, allà, el que fa tothom, no? Vas darrere l'església i mires el mar.
0: Sí, és obligatori.
1: Vale, a la dreta, mirant cap a la dreta, cap a l'oest, forma una punta molt grossa que entra dins la mà. Aquella punta és el Cap Llentrisca. I doncs, quasi arribant en aquella punta...
0: Que hem visitat
1: alguna vegada, ja. Sí, i quasi arribant en aquella punta, a baix hi ha una petita cala que només s'hi pot arribar caminant, que és un lloc fantàstic, que es diu Cala Llentrisca.
0: Lleva el mismo nombre que el Cabo.
1: Sí, i que és un lloc on hi ha unes casetes de pescadors, on hi ha el paisatge aquest de muntanya... És un lloc, a veure, si no hi heu anat alguna vegada a la vida heu d'anar, perquè és un lloc fabulós.
0: Jo soy muy de nevera, de irme con la neverita, el paddle surf, todo el kit. Aquí he de decir que mejor si nos llevamos lo mínimo.
1: Millor una motxilla amb aigua i un bocata i ja feim, perquè hem de dur-se a nevera i tot això. Alerta.
0: Mira, ya que nos ha situado Iglesia de Escubells, ¿podemos empezar ahí la caminata o conviene que nos acerquemos un poco más?
1: No, en qualsevol cas, començam allí. Començam a Escubells, deixam els cotxes aparcament del poble, allí, i començam a caminar. Mira, camí fàcil.
0: Venga.
1: Fàcil que no vol dir curt.
0: Bueno.
1: Vale?
0: Vale, venga.
1: No
0: se puede tener todo.
1: No. El camí fàcil que no curt vol dir... Passes per davant l'església i aquell camí asfaltat que comença allí mateix, que en seguida fa una volta, i és el camí que va cap a totes les cases i tal que hi ha en els penya-segats.
0: Nos parece que van a durar poco.
1: O que va també a una caleta molt petita que es diu Ses Boques. Bé, agafam aquest camí i l'agafam i ja veurem que dona la volta, passa per bastant avall de l'església i continua.
0: Bueno, tenemos aquí, hay una barrera, ¿no? La gente que vive en esa zona, es una urbanización cerrada, pero se puede pasar.
1: Sí, quan passes el camí que baixa a les Boques, segueixes per la carretera i arribaràs efectivament a una barrera. Com que nosaltres anem caminant, passam.
0: Parlant.
1: I tal. Si anéssim en cotxe, potser tindríem algun problema, encara que ens hauríem de deixar passar. Però bé, com que anem caminant, seguim.
0: Vinga.
1: I seguim, i seguim, i seguim.
0: Vinga.
1: Veurem que el camí es va fent...
0: Seguim quantos minuts, más o menos, per fer-nos una idea de si llevamos la botella de agua grande o pequeña.
1: No, no, ben bé, tres quarts d'hora de caminar. Sí, sí. Bueno, tres quarts d'hora seria de tornada una hora, anada, pot ser una mica menys, perquè és més baixada. Però seguim fins que la carretera s'acabi. És a dir, quan arribem a l'última casa, que haurem fet unes curves i tal, i arribarem a l'última casa de totes, a les quals va aquest camí, veurem que continua un caminat per anar rescaminant, vull dir, no deixar, si alguna vegada anava un vehicle per allà, l'hem de deixar.
0: I aquí ja sí que s'acaba, calle sí. Fondo de Saco, y aquí, si encontramos sitio aquí, pues mira, eso sí. Ya según la suerte de cada uno. Tengo que decir que yo suelo aparcar aquí.
1: Sí. I do, allí...
0: Els afortunados con el parking.
1: I do, continuem. El camí es transforma en un carrerany de bosc que va pel penya-segat. Uh-huh. Vull dir que, alerta, allò que deies de nens i tal, vale, però de setmaneta.
0: Sí, no los dejemos... És verdad que no és muy vertical, que la caída no nos va dar vértigo, però conviene tener cuidado que un mal resbalón nos puede dar un susto.
1: Exacte. Per tant, tiram allí, tiram, i arribarem a sa cala. No té cap més misteri. Simplement... és això, continua fins que s'acabi el camí asfaltat, el camí continua, tu el segueixes
0: al mar.
1: I fins al final i veuràs que arribes a la caleta, ho veuràs perquè arribes a un punt una mica alt i baix als teus peus tens les casetes de pescadors, tens la platgeta, tens aquell parell de petits molls per embarcacions, que per lleuts que hi ha allí. En fi, és un lloc
0: i va passar la mañana allí tranquil·lament i descansar.
1: Ja la primera foto la fas abans d'arribar des de dalt.
0: Claro.
1: I és un lloc per arribar, això que tu dius, per descansar, per estar esratat. Darrere les cases de pescadors hi ha unes esplanades que està molt bé. I bé, és un lloc fantàstic.
0: Trapozoni a descansar.
1: Sí.
0: Vale, esta era la fàcil.
1: Ara, hi podem arribar d'una altra manera molt més aventurera, i aquesta sí que només la recomanem per gent que estigui preparada, que estigui acostumada a fer grans camins, uh-huh. I que
0: vulgui fer... Dejamos a los niños pequeños en casa.
1: Sí, els deixem a casa, i la podem fer naltros, ja et dic, si estem més o menys preparats per fer esa caminada. Pero
0: como mínimo un calzado decente, ¿no? Sí, vamos. En chanclas.
1: No, caminant bé.
0: Venga, el camino difícil, ¿dónde lo cogemos?
1: Agafam igual, estem a l'església d'Escubells, però en compte d'anar per davant l'església, anam pel lateral i anam cap a la casa d'espiritualitat aquella, allò que en diuen les monges d'Escubells.
0: Sí,
1: ¿vale?
0: Una especie de convento.
1: Sí, ben, una casa que utilitza l'església per trobades i tal, i aquestes coses. Bé, i passant per davant, i quan hem passat la casa aquesta... Uh-huh. El primer carrerany que trobem a la dreta, just quan s'acaba així les terres més treballades i comença bosc, veureu que comença un caminet per anar a peu, vull dir, no és un camí de vehicles.
0: Que no sale hacia el mar, en este caso.
1: No, al revés.
0: Al lado contrario.
1: Diguem, anant cap a la dreta. Uh-huh. Idò, agafam aquest carrerany. Agafam, el seguim, uh-huh. I seguint per aquest carrerany arribarem a un camí de terra, però un camí que hi passen vehicles, perquè va...
0: El camí no àgito, todavía.
1: Sí. L'agafam cap a l'esquerra.
0: Vale.
1: Vale? Continuam per aquest camí fins que arribam a les últimes cases d'aquest camí, també. Uh-huh. I quan arribam a les últimes cases, el camí continua, però ja no per vehicles, sinó per...
0: Aquí hay que seguir caminando.
1: Per anar fent a peu.
0: Bueno, de hecho, aquí hay torrente, ya hay sí. accidentes geográficos, que no es buena idea lo de las ruedas.
1: Aquí. Exacte. Veuràs que segueixes... passes les cases i el camí s'enfila cap a dins els torrents. De fet, és el mateix torrent de les boques que passarien pel primer camí. Uh-huh. Però el travessam...
0: I... Torrente que hemos visitado ya en otras ocasiones, que es de los importantes.
1: Sí, és un torrentet, bé, no és molt gros, però és un torrent important de per aquella zona. Dam-se volta en el torrent, uh-huh. I començam a sortir del torrent. Quan estem sortint del torrent, que arribarem a un paisatge de vinyes... precisament, molt interessant, és a dir, és una família que ha recuperat vinyes antigues, ha fet de noves i fan un cava bastant conegut, un vi espumós.
0: Sí, bastant, no, somos la denominación de origen.
1: Sí, bastant no bo i bastant conegut per aquella zona, i d'allí el primer camí que trobem a la dreta...
0: Aquí, profetito, yo creo que también merece la pena, sí, porque desde luego unas viñas tan cuidadas y con estas vistas tampoco son tan frecuentes.
1: Hi ha un punt que veurem ses vinyes, sa casa pagesa en primer terme que té una era amb dos pous, dos petits aljubs, i en el fons el mar, i en el fons tota la costa de penya-segats del sud d'Eivissa. Hi ha una foto brutal. Bé, haurem agafat el primer camí de sortida del torrent a la dreta, i anirem per aquest camí i arribarem en el camí del Coll de Cala d'Hort, que l'han fet alguna vegada. És a dir,
0: que és este camino de bajada, que es... també nos vamos a encontrar quizá alguna valla de los vecinos, però també podem passar, no?
1: No, podem passar, que se valla trobem més endavant. És a dir, és el camí que ve des d'Escoi de Cala d'Hort, aquell, la carretera que va d'Escobells a Cala d'Hort, en el punt que comença a baixar Cala d'Hort, surt un camí a l'esquerra, i aquest camí és el que mos trobam ara aquí. Nosaltres l'estem fent a peu. I el trobam, i ara continuem a l'esquerra també, per aquest camí. I anem tirant. Anem paral·lels a un torrent que mos queda a l'esquerra, que es diu el torrent de ses Sitges. I podem comprovar que efectivament és el torrent de ses Sitges, perquè a la nostra dreta, damunt del marge, veurem constantment antigues Sitges. Veurem trossets de carbó.
0: Seran restos de que s'ha hecho fuego.
1: Exacte. I doncs, continuem. El camí fa una corba i després arriba a unes cases.
0: Això ara continua en cuanto. Esto ya es un camino larguito, ¿no?
1: Sí, i aquí continuarem mitjoreta per aquest camí.
0: Me parecía, por tu semblante.
1: I arribarem, efectivament, a un lloc que hi ha un cartell que diu que només per vecins. Que és allà on comença la baixada. La baixada cap al cap d'Entrisca.
0: Aquí no saltamos esto de que solo para vecinos.
1: Los que no es por vecinos, en vehículo, caminar, claro, pueden pasar.
0: Camino público que podemos utilizar, como siempre recordamos aquí.
1: Sí, sí.
0: No se asusten con el primer cartel que vean, que no.
1: No, comenzamos a baixar y es que a mí fará unas corbas. Aquí tendrán unas vistas sobre el Vedrà increíbles. Brutal, per mi és millors d'Eivissa.
0: Perquè aquí nos paramos otra foto,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més fotos.
0: No vamos a necesitar recuperar aliento, no nos sí, tiene sí. mal estas paradas.
1: I fem una baixada i podem arribar fins a l'extrem de tot d'aquest camí, que és en el cap d'Entrisca, que és un lloc, bé...
0: que merece un passeig.
1: Meravellós. I des del cap d'Entrisca, si mos hi fixam, a l'esquerra, anant cap al cap, o si dam la volta en el cap i el busquen a la dreta, hi ha un camí que veurem la cala des de dalt, cala d'Entrisca, i veurem que comença un caminet. Podem agafar aquell camí...
0: Este nos va llevar a la cala.
1: I mos portarà a la cala. Amb una baixada, que s'ha d'anar alerta, i anar baixant, en algun punt el camí es fa estret, que anar alerta caminant, però es
0: pot fer... Una baixada ja pronunciada.
1: La gent, els nostres oients experts, segur que ho poden fer amb molta facilitat.
0: Seguro.
1: Però és una baixada també molt guapa, en diversos punts, amb vistes a la cala. A la nostra dreta queden les roques que hi ha dalt del cap d'Entrisca, amb unes coves molt grans que estan allà, que diuen que s'hi amagava peix, però crec que s'hi amagava d'altres coses.
0: Sí, crec que no era just.
1: Era coses que anaven a buscar els pescadors, però que no era precisament peix.
0: No, que no se encontraven en l'aigua.
1: Sí. O fora de l'aigua, però damunt. Sí. I bé, i per aquí també arribarem a cala d'Entrisca. Aquesta excursió...
0: Bueno, de hecho, ahora te iba a decir, claro, sí, llegamos a Cala d'Entrisca, nos damos el bañito,
1: sí.
0: Pero casi que volvemos por el camino fácil,
1: ¿no? Sí, la tornada, sí, perquè si haguéssim de tornar a pujar tota aquesta pujada en el puig d'Entrisca al revés, seria molt dur. Per tant, la tornada, les dues opcions, fàcil i difícil, la tornada és per el mateix camí, per el camí fàcil, diguem, per el camí que surt de dia de la cala cap a ses cases de baix dels Escobells i continuar, que tenim més d'una hora de camí des de la cala fins a l'església.
0: Sí, hem deixat el cotxe, va haver que andar un poquito.
1: Sí, sí, per tant, però bé, ja és un camí que vas fent a poc a poc, amb asfalt, amb algunes raconades també molt interessants, perquè hi ha el niu de l'àguila, mos queden els peus en un moment donat, la pròpia platja de ses Boques, una platgeta que es diu s'Escanat Aranesta, que és un nom molt interessant, i hi ha diverses platgetes que estan per allí, i home, si estàssim molt desesperats podríem baixar allí a fer un cabussó, però la idea és continuar i anar fent fins a arribar a l'església, i quan haurem arribat allí ja...
0: Ya está el coche ahí, ya podemos
1: tornar.
0: Volver para casa, que ya hemos hecho el esfuerzo.
1: Escobells, allí en el poble, podem agafar provisions i podem recuperar l'alè, i és allò. I haurem fet un dia d'excursió d'aquestos que val la pena. Algú deia, home, últimament no fas gaire excursions de caminar. Si fan aquesta, t'asseguro que...
0: Está, no, nos habremos ganado el aperitivo después, sí, sí. A la vuelta. Pues lo tenemos, recorrido hacia Cala d'Entrisca, por el camino fácil para ir y para volver, o por el camino difícil para ir, el fácil para volver, eso, allá cada uno, sí, con sus capacidades y su preparación física.
1: I una cosa, sí, un detall, si em permets. Recordeu que Cala d'Entrisca només s'hi arriba a peu. Important. Què vol dir això? Que no hi ha servei de recollida de fems.
0: O sea, que nos llevemos nuestra basura a casa.
1: Per favor.
0: Esto ja lo deberíamos haber aprendido, però no està de més recordar.
1: Fa molta ràbia quan arribes allí i trobes gent que ha deixat sa basura, o fins i tot gent que ha recuit bosses i les ha deixat allí.
0: Sí, que han empezado con buena intención, pero luego sí, al final sí. Se ha quedado en un intento. Sí, sí. Pues lo dicho, que con nuestra basura nos volvemos para casita, que ya hemos dado un buen paseo. Josep Antoni Prats, pues el martes que viene más, ¿vamos con otra difícil o ya se nos han quitado las
1: ganas? Venga, ahora me ha agafat el ritme, anem a fer alguna altra excursió.
0: Venga, pues era ya el martes que viene. De momento ya tenemos idea. En Calallentrisca nos encontramos sudando la camiseta. Pep, buena semanita, el martes que viene más.
1: Que vagi bé, bona setmana.
2: El sonido de la vida.
3: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so hard to. What if they gonna find out?
0: Pues en menos de 3 minutos, llegamos ya a las 2 de la tarde, esto se va acabando. Antes, eso sí, quiero contarles que mañana miércoles se inaugura a las 8 de la tarde en Sa Nostra Sala una nueva exposición protagonizada por los artistas Carles Fabregat y Joseba El Rivera. Se ha presentado esta misma mañana, es una propuesta conjunta que reúne diferentes lenguajes artísticos. Veremos las esculturas de Carles Fabregat, mientras que Joseba El Rivera aporta una propuesta multidisciplinar que incorpora fotografía, estructuras y también escritos. Esa exposición abre puertas mañana a las 8 con una performance y distintas propuestas, y después vamos a poder visitarla en Sa Nostra Sala hasta el día 10 de octubre en horario de mañana de 10 a 1 y media o por las tardes de 5 y media a 8 y media. Carles Fabregat y Joseba El Rivera en Sa Nostra Sala. Marín.

0: on se gestionen les explicacions del senyor Mazón, continuen deixant moltíssim a desitjar. Ara que el curs s'escalfa, que serà un curs difícil i que és època de candidatures, de preeleccions, estaria bé que tots els partits polítics eliminin de les seves llistes, per favor, personatges d'aquest tipus, que n'hi ha a la dreta i n'hi ha a l'esquerra, eh? També és de l'esquerra, també poden volar. Però que partiguem de que la política, per favor, sigui exemplar.
1: Marga, tu zero.
2: La veritat és que un comparteix 100% amb tu, Àngels. Clar, em pot relacionar amb això i sobretot que tinguem una bona temporada i gràcies a Natxús i a la cadena CER de juntar-nos nosaltres tres a les nostres illes. Sí. Clar, et zero i es fer referència, Xus, a tot el tema del creixement turístic, tot el que passava en el Parlament, el tema de l'habitatge, que ha passat aquest estiu, que una massificació. Jo et zero estant tota aquesta massificació que ha donat una resposta, diguéssim, en el carrer, aquella famosa manifestació històrica del 26 de juliol, quan també va ser a principi de juliol, se'l va mostrar, o ara darrerament que has comentat just contra l'ampliació de contra AENA, contra l'ampliació dels aeroports, però també amb una massificació significativa. Clar, zero que també se pot convertir en un 5 en quant a que la societat està cansada i comença a protestar de manera significativa amb això. L'altre zero, no puc deixar de fer referència a Ceuta, la crisi que vivim a Ceuta. Les primeres paraules han de ser, diguéssim, de condol a totes les familiars i els amics de la pèrdua de vides a la mà, més de 140, per tant, el primer, diguéssim, més paraules han de ser en aquest sentit, i que s'odi no mos duen lloc, hi ha d'haver, diguéssim, una col·laboració en totes les institucions. És un tema molt complex i cal màxima col·laboració, deixar sodi i deixar i garantir els drets dels col·lectius, els drets de les persones que han arribat a Ceuta, els drets superiors dels menors, els drets dels ceutis, i per tant se tracta de la màxima col·laboració de les institucions dur endavant amb això. I si m'aprofundeix de manera molt breu, un zero també és l'Ajuntament de Palma, en quant a que tenim una situació que ja per segon any consecutiu ha reduït els tallers d'igualtat en el Palma Educa.
1: Sí. Fanny, tu zero, tus zeros.
3: Bé, el meu zero, primer és el fet de que dramàtic que en tres dies s'han assassinat tres dones han estat assassinades per homes a l'estat. I l'altre zero, em sap molt de greu, no he sentit el zero de la companya de Menorca, per tant no sé si me repetiré, és un zero que ja he donat, però davant les manifestacions que hi ha hagut aquest diumenge a Eivissa, va juntar més gent que la de Palma i la de Barcelona junts contra l'ampliació de l'aeroport, un zero una altra vegada a AENA per haver impulsat aquest pla d'hora 3, que només cal dir que per l'aeroport d'Eivissa, a part d'esport d'Eivissa, preveu 10 milions de turistes, ara en rebem 9 milions, una illa de 572 quilòmetres quadrats, quan Brasil, amb 8 milions i mig de quilòmetres quadrats, rep 9, no arriba a 300.000, 9 milions, quasi 300.000 turistes internacionals. És a dir, una illa com Eivissa rep els mateixos turistes durant un any que internacionals rep tot un país que és mitja Amèrica, que és Brasil. Per tant, un zero en aquesta desmesura a AENA i totes les institucions que ara s'omplin la boca a les illes de dir que no volen, que hi ha massificació i que no volen créixer, però totes les seues lleis i polítiques van en el sentit contrari.
1: Vamos a ir con el aprobado justito, Àngels, tu 5.
0: Pues jo crec que estem d'acord amb els zeros i també en quant a la puntació dels aprovats, no? I en aquest cas sí que faria menció a la inversió d'AENA en quant a inversió per cobrir necessitats, i com deia Ana Marga, pues, també li donava un 5 perquè més enllà de que aquest doblers han de ser útils per millorar el que ja tenim, no per créixer més, no necessitem ampliar aquestes infraestructures per atreure més volum de gent. A Menorca, bueno, jo crec que una resta de silles han servit perquè ens mobilitzem, no? I a Menorca en concret la sensació turística d'aquest estiu ha estat exactament igual que la calor del mes d'agost, o sigui, insuportable per a les persones que hi vivim. Hem patit un excés de gent l'agost, un col·lapse de vehicles a la carretera i un dèficit de lo que són bueno, tots els serveis públics, no? En general de la qualitat de vida, més residus, més tensió sanitària.